0: Bonsoir a totes e a totes. Sejam no Centre Cultural Occità d'Albizès, sus Radio Albizès, em partenariat amb RCF País Tornés. Duei su home bautres francesa, Nicole, Renat e Cilabert per presentar l'emissiu. Continuant de descobrir l'obra de Mons Batut, un escriban e animatu occità Placuneut en Aboirou, e duei an a jaugi tre nouvel racontes tirats de son libre de que suscos gran paire. An a jaugi l'ulbiaus d'Aubrac, l'ufugil estremat e l'u cantolés. Din l'ulbiaus d'Aubrac, l'autu descriu la vida de Biaus al segle XX. S'embegia per tut din las campagnas de Boirou, Metobeditar, zucca din las annadas de 1950. Puei, pizzuot a pizzuot, dispore eru remplaçats per straturs. L'ulbiaus eru de bestia pruotsos de juomes, perquè treballavo insemble, e com los juomes cadiu abios un nun, cadiu abios un trobal, cadiu abios a plaça la vòria. Ale, anem començar amb francesa.
1: Voli pa fa cesso de segregaciu en parlen del bios d'Aubrac que se vegio per tot en ruergue a part carque parel de chalers en tiren val cantal u bos milo franco. Abans l'invenciu del tractor tot e los bios de traval negres u blanc rutses, ruxels o pegats, menavo mais o menys la mesma vida. Los bullers de la 1900 podíeu cantar a plen caix.
2: J'ai de grands bœufs dans mon étable, de grands bœufs blancs marqués de roux.
1: Me demandi se los bœufs eru tant rouges como se diz de la cançó. Quan pensi que cadotzun de l'annado, qui també lo dimense se lo te minaçava les recoltos, calio atarar o parel e anar rebaletzar camis e carrals de la nuets a la nuets. Lo maruel e lo ruxel augixou un altre canxó.
0: Dempuei de 1792, l'ul francesis au la Declaration des droits de l'homme. Calguet esperar un segle a miets per parlar de la fenna. En 1950, per aparar l'ul bios, oseren Brigido Bardot. Me direi que tout l'ul bouillès è rupat d'assassis. Ma forse obbiau pas la modusso e l'ogulliu fixava les esquinas. Duei, pescons e pebosques, los corals au disparaut com a los caris. Los pneus au alargat lo passats e aplanat lo comí. Oplidades los patsacas de baldro e lul ronquets rucolluts unt los ruodos ferrados cricabu e tustabu duramen suscos a los bonos e din la cloaca de paurebiaus.
2: Ero aquí prigionier del suc, o del timú, o del prudel, com d'esclaus encadenats a les garleres romanes de César, l'humor et tot son plus baix que les espatlles. A bufar, a xatzenullar, a s'acrencar dels quatre pes ferrats per passar caucar aeral difícil, que demandava tota la força del cors, d'usco que los danes e los nilos del batier bramaire e l'oficial de l'agullado se declarèix au bufex. E lo tenor del salon parisien de 1900 cantavo sus de musicos revolucionaros les voyez-vous ces belles bêtes creusées profond et tracées droit. Pecaire, l'émission nos amis les bêtes existiu pas encara a la tele.
3: Mas per un cop me sentissi del partit de la Bardot que lucho per salvar los bebés foc, del Gran Nord e tabè los bufles de Chino o del Congo. Los bosques en Ruergue son mai que mal sul pensal e non pas sul planols. Quand lo buscastie dava labo de futrals d'aubres tombats per los menal resseguie, aquí tabè los bios erro pas a la festa. Per las dabalados calió, qualque cop, tanca los rols per esclafar pas los parel. Mas a la muntada calió fissa de lungo o a prudela. Apuei sus camins o sus larutos, quand los rols erro sul cari, calió sarra la mecanica o embarra las dos rodos a meno pergo solido. So campechamo pas los cercle de fer de las rodos de fuma o de caufa, e los bios de samura basaban.
1: Braco, nostres bouillers, parli d'aqueles que rupas trop caluts, avio pas esperado la Brigitte per mettre en pratique le proverbe français qui veut ménager, qui veut voyager loin, ménage sa monture. Cariove tot cop d'aixa pausa lo parell. Del temps que las bestias rumiavo, los humans trimavo de tutto lo carcasso per cargar o descargar o fa qui com mai. Aita fa jo a cadun son tour. Quand los humans aviau acabat, los bios tornavo a tacar lo tarimadís. Abans de rumiar, calmançar e veure. Los homes aviau portado la mugeta a mi cantel de pa, un tap de salsicha e lo pinto de vi. Los bios aviau pas de mugeta, mais un brachat de mille frecs coupat e uno chacado de fe que lo bouillè lor aviau estacat sur le zuc.
0: Per lo beurado calia esperar de sautar qualque riu o ribotel. Oh, lo bouillè cabiò un pau d'aime e de cervell, vegliavo simplement de conservar lo porrel enxantat, sans anar a comandar lo veterinari, que era tot son trop care. O tres o quatre anys, lo bios pladundats, començavo de treballar. Me totes veniau paviels per un moment. Los de Bucotiers erau bé los plus afrabats. Que dire de los de Carretiers, que caminavo de zun e de nuets amb la lanterna, si los rutos blancos, los rutos empeirados, o negros, budrunados. Aviau pa de contur quilometrique, com los camions e los autos.
2: Los plus russes debió ser los de las grandes borrios. Lauravo, dallavo, llegavo xa o domen per pas a fravar los trabals e unies de la terra. Menavo un tren de senatú. Fauto de vacances d'estiu, aveu suent de bons passados de repaus din de bons prados. Veniau più biel que los altres, los cabussats de las galeros. Eles, los cranis senatús, amb cauques bons raxiu de farina e de vitamina, plajalijats e pomponats, acabava l'orbido com un gloriós esbiou de pascos.
0: Bé, a mans batut no fa veire l'orbiós al treball, pe buos e pescans, sus camis, me va più lluent, se demanda ser uruses. És pas aigit de se metre a la plaça, eh? Me a mans batut a xatza e ne tira la conclusió que, com a los homes, n'hi havia que trimavo mai que d'altres. Los que triuxavo d'aures per buscaties o los que tiravo los carri de carreties. Per contra, li sembla que los que vivíeu dins la grossa buòrios eru mai considerats e havíeu una vida millor. Bon, ara anem a escoltar Felipe Vialar, un home de l'Aubrac, que conta lo bouillet.